0: Pues hoy nos va a contar su película el portavoz de Joves de Mallorca per la Llengua, Josep Boades, que además nos saluda desde Radio Barcelona. ¿Cómo estás, Josep?
1: Bon dia, Esther, com va?
0: Com va? Com estàs?
1: Bé. Ara, després de la campallengo i d'escorrallengo, descansant una miqueta i anant un poc més a classe.
0: No anant un poc, ho dius una mica trist, anant un poc més a classe.
1: No, bé, no, no, content de poder seguir en sa carrera i estudiant i tot.
0: I tant. Sí, sí. I ara ho deies, no? Campallengo, corrallengo, i una vegada més hem de parlar d'èxit de convocatòria. Milers de joves.
1: Sí, milers de joves varen venir primer a campallengo, abril, i després també tot d'una va començar aquest corrallengo germanat, que és un èxit especialment pels mallorquins, perquè és un projecte nascut en el marges, nascut de joves de Mallorca, que acaba sortint de la nostra illa, fins i tot del nostre arxipèlag, que el 2024 el corrallengo ja s'havia fet per totes les illes balears, i amb milers d'entitats, amb milers de voluntaris, el corrallengo ha arribat a tots els racons dels Països Catalans per passar per Mallorca el 2 i 3 de maig amb convocatòries multitudinàries a cada poble pel que passàvem, i també el diumenge a Palma, que va ser un dia que no oblidarem fàcil.
0: No oblidarem, i és cert que emociona muchísimo ver pues que nuevamente, sobre todo la población más joven, se moviliza en defensa de la llengua, y además en un momento muy complicado, no lo podemos obviar, es un momento político complicado con la intervención de Vox en las decisiones del actual govern, y sobre todo con todo lo que tiene que ver amb la llengua amb la llengua catalana, no?
1: Sí, nosaltres el que veiem constantment, el que hem vist aquesta legislatura, que s'ha anat repetint a cada llei que necessitava aprovar el govern de les Illes Balears, és que sempre la mona de canvi, allò que és més fàcil regalar, allò que és més fàcil d'intercanviar la llengua pròpia, i cada vegada que s'havia de pactar amb vots, allò primer que el govern regalava era la llengua, i això és una cosa que els mallorquins han deixat clar que no tolerarem, que sabem que la llengua és allò com ens fa ser qui som, i que volem que poder viure en català a Mallorca. I el que és preocupant és veure tots els requisits lingüístics que ha anat eliminant aquest govern, totes les passes enrere que ha anat fent gradualment, a poc, però constantment durant tota la legislatura, fins en el punt que ara d'aquí a poc s'aprovarà aquesta llei que farà que el català no sigui un requisit per les places de molt difícil cobertura a l'educació, el que vol dir que hi haurà 800 docents a les Illes Balears que poden no saber català. Això vol dir que, per exemple, un professor de primària, un tutor de primària, que una de les feines més importants que ha de fer és ensenyar la llengua pròpia de les Illes Balears, el català, als seus alumnes, potser no sàpiga català. Y yo creo que es muy preocupante.
0: ¿Podría tener esa consideración un profesor de primaria? ¿Estaría dentro de esos perfiles de difícil cobertura?
1: En Formentera, por ejemplo, sí.
0: Sí, claro, en Formentera sí. Que nada tiene que ver con un tema lingüístico, ¿no? Todos sabemos el problema por el que están pasando las islas, especialmente las Pitiusas, ¿no? Ibiza y Formentera, con el acceso a la vivienda. Son plazas de difícil cobertura por eso mismo.
1: Exacte, que a lo millor en lo que s'hauria de centrar el govern és en fer

0: la llengua catalana pugui viure, se pugui viure en normalitat a Formentera. Mm.
1: Ahora decías que la lengua convertida en moneda de cambio, ¿no? En esos pactos de derecha y ultraderecha. Y es cierto que en el discurso sí que vemos notables diferencias, ¿no? Entre Partido Popular y Vox, porque vemos cesiones en otras materias. Por ejemplo, en memoria democrática o con toda la política vinculada a la migración. Yo creo que ahí las cesiones son evidentes también. Y no marcan líneas desde el Partido Popular, pero sí lo hacen con la lengua. Ellos defienden y mucho que, bueno, están amparados en el Estatut y también en nuestra ley de normalización lingüística. Para el Partido Popular, la lengua es una línea vermella. No sé si se cree en ese discurso del Partido Popular.
0: Sí, jo crec que hi ha una mica de... Una mica no, hi ha una gran diferència entre allò que diuen i allò que fan... El Partit Popular va sortir després d'aquell diumenge de Correllengo explicar que ells donen suport a Correllengo, que és una cosa que jo crec que és així i entenc que i crec que és una victòria, és una cosa positiva que el partit que governa les Illes Balears estigui o doni el seu suport a Correllengo. Crec que la llengua pròpia és una cosa en la que ens hi hem de trobar tots. Ara bé, una cosa és això i l'altra és que en mateix moment que dones suport a Correllengo i que dius que tu estàs per la normalització lingüística aprovis lleis com aquesta de com aquesta del català a l'educació en aquestes places de difícil cobertura, de molt difícil cobertura, o també, per exemple, aquest govern se dediqui, el govern, l'Ajuntament de Palma, el Consell, a carregar-se sistemàticament tots els requisits lingüístics. Mm. Vull dir, és important que per fer feina a l'administració pública se tingui un nivell de català, i això és una cosa que el Partit Popular ha atacat constantment durant aquesta legislatura. Mm.
1: Y desde luego es algo en lo que insistimos mucho, pero la mejor manera de proteger, de cuidar la nuestra lengua es utilizándola, ¿no? Es usándola, y nos siguen llegando informes y estudios que nos hablan del nivel o del perfil lingüístico de los universitarios de Baleares. Y en el último, en el último informe al que hemos tenido acceso, nos cuentan que tienen los estudiantes de Baleares un perfil bilingüe. Y además, el castellano es el idioma más utilizado en el ámbito privado frente al catalán en el ámbito educativo. Esto nos dicen desde la Facultad de Educación sobre los usos lingüísticos del alumnado. Es una constante, y no sé si vosotros estáis de acuerdo, si os parecen estudios realistas, y por otro lado, si es una consecuencia de lo que está pasando a nivel político.
0: Sí, jo crec que una mica aquests estudis també se poden llegir en conjunt amb un estudi que va fer el Consell de la Joventut de les Illes Balears fa poc, que també que és una campanya en la que joves també hi ha participat activament, conjuntament amb el CPC, que és un estudi que va fer el Consell de la Joventut entorn a les classes que se fan a la UIP en català. I allò que vàrem veure és que la UIP... té un tant percent importantíssim de classes que són en castellà, és a dir, més de la meitat de les classes no són en català. Tenim, i llavors, el que és encara més preocupant és que hi ha moltes facultats en què el tant percent de català és baixíssim. És a dir, quan és impossible, quan veiem una discriminació lingüística a un hospital de les Illes Balears, no pensar en que només un 5% de les classes de ciències de la salut són en català. Amb això que vull dir que, en el final, l'àmbit educatiu, també l'àmbit universitari, si els mestres no estan formats en català, aquest estudi, crec que allò que deia és que els estudiants d'educació de la UIP no tenien el català com a llengua vehicular, pot ser també és perquè el tant percent de classes de magisteri en català ha caigut moltíssim els darrers anys. Vam en aquest estudi que de cada vegada hi ha menys classes en català a magisteri, quan... abans era una carrera amb professors amb molta consciència lingüística, era una carrera on se formaven mestres que després sortien en el mercat laboral tenint clar que la seva feina és també s'ha de crear, s'ha d'ensenyar la llengua pròpia de les Illes Balears als seus alumnes, i crec que això pot ser anar canviant, i no és tant una qüestió només dels alumnes, sinó també de quina educació s'ofereix des de la Universitat Pública de les Illes Balears.
1: Clar, és que tot té a veure i tot

0: mos parla en aquest moment, en este contexto d'un retroceso, ¿no? En el uso, si lo llevamos al terreno educativo, pues es mucho más preocupante, ¿no? Por lo que dius, Josep, ¿no? Porque al final son esos profesores pues los que están trasladando, ¿no? Esa conciencia lingüística que tenemos que tener en esta comunidad que es bilingüe. Pero, en fin, esta es la situación. Vamos a hablar de cine. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un cine, a una sala de cine?
1: Idò, va ser l'any passat, que hi vaig anar
0: Vaja,
1: amb ma mare.
0: Josep, pensava que rompries la mitja ara.
1: No. Bé, mir pel·lícules sobretot a casa nostra, sí.
0: Sí, clar.
1: I a més, ma mare a Palma vivim molt a prop de la sala Augusta, per tant, quan som a Palma, i sobretot abans que hi era més, hi anàvem molt.
0: Bueno, ya era es verdad que vamos mucho menos al cine, todos en general, y los jóvenes es verdad que lo habéis tenido más fácil desde el principio, ¿no? Antes para ver un estreno teníamos que ir al cine, ahora es verdad que no hace falta y eso hace pues que nos vamos mucho más cómodos. Pero definitivamente hay que seguir yendo al cine, ¿eh, Josep?
1: Sí, yo me faré mirar.
0: Parece que le estoy riñendo a Josep. Vamos a ir a tu cine, a las películas que tú has elegido. Vamos a hacer un recorrido por tu vida, por tus películas favoritas que empiezan en Irlanda.
2: ¿Sabes qué? Todas las historias sobre Belfast empiezan así. Pero esta no. ¡Hey!
3: Y es un intérprete irlandés.
4: No lo sé.
3: ¿Habla irlandés?
4: Sí.
3: Ya está.
0: Pues esa es la pregunta. ¿Habla irlandés? Sí, pues no hay nada más que preguntar. Son un trío de rap, ¿no? Los protagonistas de Niqab.
1: Sí, Niqab es un grup de rap que són tres i que se va fer famós primer cantant cançons. I cantant cançons en irlandès, a Irlanda, que a més, l'irlandès és una llengua amb molt, molt pocs parlants, de cada vegada més, però encara amb pocs parlants, perquè durant el principi del segle XX i sobretot a final del segle XIX va patir la llengua un retrocés molt gran a mans de la dominació anglesa. I ells, bé, són un grup que canta en gaèlic i que s'han fet famosos internacionalment. I a partir del grup varen fer ells mateixos, interpretant-se ells mateixos, una pel·lícula on no demanen perdó per ser i per parlar irlandès, i que explica una mica les seves aventures, sempre molt gamberres, molt, són molt animals, i se viu en aquesta pel·lícula l'irlandès com una llengua rebel, com una llengua de resistència. També ells són de Belfast, d'Irlanda del Nord. Clar, Irlanda del Nord, l'irlandès viu una situació encara pitjor que a la resta del país, perquè la resta del país sí que és oficial, a Irlanda del Nord no ho és. La protecció és més baixa, però també la llengua s'ha tornat una qüestió de resistència i d'identitat, i ells ho viuen així, ho expliquen en aquesta pel·lícula, que és brutal. I jo crec que si té un paral·lelisme que nostre és que és una mica la història de com els joves se fan seva la lluita per la llengua i estan decidits a no voler perdre la seva identitat i a voler explicar el que són de la millor manera que ho poden fer, que és en la seva llengua.
0: Claro, es que si no se puede perder eso de vista, ¿no? Está en manos de los jóvenes, como tantas cosas, ¿no?
1: Porque
0: ya estuvo en nuestras manos cuando estábamos allí, quiero decir, hay que seguir apoyándola, por supuesto, ¿no? A lo largo de toda nuestra vida, pero es muy importante, ¿no? Que no se pierda entre generaciones.
1: Sí, la transmissió generacional és allò més important perquè la llengua tiri endavant. I també una mica nosaltres, una cosa, una frase que deim molt a joves és que el futur del nostre país passa per el jovent organitzat, passa no tant per els joves, sinó per la gent que s'organitza, la gent que decideix fer coses, que decideix prendre part de la vida de la nostra comunitat, en un sentit ampli de comunitat, i una mica Això també és el que fan una mica NICAP i el que fan joves i el que volen que segueixi passant a la nostra societat.
0: Doncs pues, un bon inici, i a més que està comprant perfectament amb la teva història, no? De vida, amb qui ets, NICAP, aquesta primera pel·lícula. Ahora nos vamos a otro título un poco más común, ¿no? Es más común entre los mortales.
4: Salir del hiperespacio nos hemos metido de lleno en una lluvia de meteoritos. No figura en ningún mapa.
5: ¿Qué pasa?
4: Nuestra posición es correcta, pero Alderaan no está.
5: ¿Cómo que no está?
4: Lo que oyes, no está. Han hecho volar por completo el planeta.
5: ¿Pero cómo?
4: Destruido por el Imperio. La flota estelar entera no hubiera podido hacerlo. Se
0: necesitaría
4: pues es el un millar
0: episodio de cuarto de Star Wars. És el 4, eh? El preferit.
1: Sí, sí, que és el primer realment, perquè és el primer que va sortir.
0: ¿Por qué se posen tan difícil en George Lucas y compañía? El cuarto episodio, que es el primero, porque es la precuela, y después vino la secuela, y entonces es un lío que no se entén, pero en fin, sí.
1: Que la secuela después resulta que es muy dolenta, y por eso le hubiesen podido poner un otro título y tal. Pero a ver, es una película que yo creo que todos de petit nos han encantat. Yo, cuando era petit, la meva película preferida era... La meva saga preferida era Star Wars. I després, de més gran, es veu que en aquesta pel·lícula li ha anat donant capes de complexitat i d'interpretació. En el final, va d'en Luke Skywalker, que és un pagès perdut d'un planeta perdut, que se converteix en l'heroi de la resistència contra l'Imperi Galàctic. Mm. I és una pel·lícula que en aquell moment, el 1977, també és bastant d'actualitat, perquè se pot llegir en clau de que l'Imperi Galàctic bé, té molta, ressona molt en el nazisme, la Segona Guerra Mundial, però també en George Lucas diu que per ell és una mica la història de la guerra de Vietnam i que els rebels són una mica el Vietcong. Bé, és una mica agafat amb pinces, però sí que crec que en Darth Vader és una mica aquesta idea del feixisme convertit en icona pop, i els rebels són una mica la revolució com a icona pop, i mos explica una història que sempre és molt d'actualitat, convertida d'aquesta manera en una superproducció. De qualque manera, el que ve a dir és que la revolució o la revolta, els grans canvis són possibles, i és possible destrossar l'estrella de la mort. I també és interessant veure com, en el final, per la baila dolent, les grans indústries culturals, Hollywood, acaben quedant-se, fagocitant una mica totes les històries, també les de resistència, o algunes que no acaben d'entendre perquè acaben en Hollywood i acaben, sí.
0: Has hecho un paralelismo con el personaje de Darth Vader que me explota, todavía me está explotando la cabeza. Tengo que analizarlo un poco más en profundidad para poder contestarte. Será en otra ocasión. Per cert, t'has dit, esta era mi película favorita quan era petit. ¿Cuánto hace de que eres petit? ¿Quan fa d'això?
1: Ida, no ho sé, supos que Darth Vader no recordo exactament.
0: Però que debe ser antes de ayer, esto.
1: Amb 11 o 12 anys, i sí, ja n'entén 20. Sí, sí.
0: Mi película favorita cuando era pequeño, dice Josep, que tiene 20 años en este momento. Bien, no había nacido cuando los Monty Python hacían esto.
6: También es derecho de todo hombre.
7: O mujer.
6: ¿Qué fijación tienes con las mujeres? Nos estás distrayendo.
7: Las mujeres también tienen derecho a participar en nuestro movimiento.
8: ¿Por qué te preocupas tanto por las mujeres, Stan?
7: Yo quiero ser mujer.
6: ¿Qué?
7: Quiero ser una mujer. Desde ahora, quiero que me llaméis Loretta.
6: ¿Qué?
7: Es mi derecho como hombre.
9: ¿Por qué quieres ser Loretta, Stan?
7: Porque quiero tener hijos.
6: ¿Quieres?
0: Esta escena de Loretta... ¿Es la escena favorita del equipo de este programa? Pues sí. No sé si es la preferida de Josep, de este pedacito, esta escena fantástica de la vida de Brian.
1: Bé, totes les escenes són molt, molt gracioses de la vida de Brian, però això sé que me fa més gràcia, que crec que està molt infravalorada, és la de la lapidació.
0: A veure, recuérdanos un poco.
1: Sí, és aquesta escena que apareix un home que ha dit el nom de Jehovà en públic, i que és una cosa que en el judaïsme no se va fer. Tu no pots dir el nom de Déu i es càstig a la lapidació. I és un home que és allà i que estan a punt de lapidar-lo. Les dones no poden anar a la lapidació, però resulta que tots són dones i és que també té un poc de relació amb aquesta escena. Pot ser una mica misògin del Monty Python. Però bé,
0: sí, no, no, és que tenien un sarcasmo...
1: Sí, sí.
0: Muy pulido y yo, no sé, no sé si misógino, si no, no, sé, no los sí. ubicaría ahí. Yo creo que le dan tres vueltas más... A las que les damos el resto, cualquier historia, ¿no? Tiene una manera sí, única de contar.
1: Ho he dit d'una forma un poc gratuïta. Però,
0: no, no ho sé. La
1: qüestió és que, clar, els delictes es pronuncien en de Jehovà i hi ha un romà que explica que aquell home ha dit una cosa que no se podia dir, que per això l'han de lapidar. I s'equivoca i fora voler diu també en de Jehovà. I tothom acaba dient el nom i s'acaben tots tirant pedres entre tots.
0: Ja. Yeah. I... Es que además aquí jugaban con fuego porque están mezclando... La sátira social está mucho en las películas de Monty Python, pero aquí mezclaban con un componente religioso muy potente, ¿no? Y con la máxima figura del cristianismo, ¿no? Con Jesucristo. Mm. Ostras, era un juego peligroso que les salió muy bien, ¿no? En la época. Es del año 79 esta película.
1: Sí, sí, se varen ficar fins en el moll de sos amb aquesta qüestió.
0: Sí, sí, totalment.
1: I també jo crec que el que recordem de la pel·lícula és el pobre Brian, que no en té cap culpa i justament li ha tocat ser profeta de tot un poble.
0: Mm,
1: I, sí, sí.
0: Sí, sí.
1: I ho passa un poc malament.
0: I a cine italià, què tal? T'agrada?
1: Bé, m'agrada.
0: Está tomando agua, Josep Boadas.
1: Sí, sí.
0: Es verdad, es que hablamos mucho en esta sección de cine. Vamos con Capricho a la italiana.
10: Voilà. Posso? È di marmo. Stranieri?
11: No, siamo romani.
10: Peccato. Che ce l'avete la macchina?
11: No.
0: A tu també te passa, Josep, que te quedes com a, no sé, molt així escoltant parlar italià? T'agrada o no? A mi
1: sí,
0: me passa.
1: Sí, m'agrada molt. De fet, les pel·lícules italianes en versió original se disfruten més perquè
0: sí.
1: És com molt agradable sentir-los parlar, sí, sí.
0: Sí que és més agradable. La veritat és que és un idioma molt guapo, que se fa molt... No sé si és perquè mos ve del català i del castellano, que no, no resulta muy familiar, casi. Lo podemos entender sin entenderlo, ¿no? Y eso hace que lo veamos muy, muy precioso. Pero es verdad que ver una película italiana doblada cuesta una mica, ¿no?
1: Perd bastant, sí.
0: I aquesta pel·lícula que té per tu, Capriccio a la italiana?
1: Bé, aquesta pel·lícula és com a una consecució de curtmetratges on hi ha... que cada curtmetratge el dirigeix un director diferent i ho dirigeixen sis directors. Entre ells en Pasolini, que fa sa escena més... diguéssim, de més renom i més coneguda. Parlant de Pasolini, també és un autor que a casa nostra sempre històricament ha agradat molt. Hi ha moltíssims autors mallorquins, sobretot de literatura, que parlen i que escriuen sobre Pasolini.
0: Uh-huh.
1: Jo també, que m'agrada potser una mica més la literatura que el cine, diré que un llibre molt recomanable sobre Pasolini és d'en Jaume Pons de Lorda, Les cendres de Pasolini, que està molt, molt bé i que és un assaig així una mica estrany, que és una mica el que fa en Jaume, que parla de Pasolini i parla també de la relació de l'autor d'en Jaume Pons de Lorda amb aquest autor, que és preciosa i que està plena de contrastos i és un llibre que vos recomano molt.
0: Com a influència. Pasolini com a influència de su
1: exacte,
0: literatura.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, pues sí, qué conexió más maravillosa i desconocida, no?, con Mallorca.
1: Sí, sí.
0: No? Jaume Pons a l'Horda és l'autor. Sí.
1: I també envia el Mesquida, que és el recent premi de la Dona de les Lletres Catalanes.
0: Sí.
1: També la seva novel·la més coneguda, que és el del Lot de Sal, està molt relacionada també amb l'obra de Pasolini i és una mica també això de realisme històric.
0: Nos queda una película que nos llevaba justo a la Primera Guerra Mundial, pero vamos a hacer una cosa para despedirte, y es poner la música de La vida de Brian un poquito que yo creo que va más con nuestra personalidad como jóvenes que somos. Josep Boadas, moltíssimes gràcies.
1: He
0: disfrutat molt d'aquest recorregut. M'hagués agradat més tenir-te aquí davant, perquè és verdad que tienes muy buen sonido, estás allí con los compañeros de Radio Barcelona, però se fa més agradable compartir presencialment. S'apropera aquí.
1: Clar que sí, clar que sí, hauríem de tornar.
0: A casa nostra, com dius tu. Moltes gràcies.
1: Exacte. A tu, moltes gràcies a vosaltres.
0: Cuida't molt, que vagi molt bé. El portavoz, el actual portavoz de Joves de Mallorca per la llengua. Nosotros vamos recogiendo.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana de Baleares, con Chus Navarro.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Gobierno asegura que en ningún momento ha pretendido regular el derecho de acceso a la atención temprana de las familias que están en situación irregular en Baleares. En el Parlamento, el PP ha confirmado que da marcha atrás. Así lo ha explicado Sandra Fernández, consellera de Bienestar Social.
3: Para que quede claro, ni por un segundo ha sido intención de este Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular regular los requisitos en este sentido, porque no es competencia autonómica. La Ley de Infancia garantiza de forma universal y con carácter integral la atención temprana a las personas menores de 6 años que se encuentren en España, con independencia de su nacionalidad y de su situación administrativa de
2: residencia. Retira el apoyo a una propuesta de Vox a la que le habían dado el visto bueno. El tema que les contamos aquí en la SER el domingo ha llegado hoy a la Cámara Autonómica. En el PSOE, la diputada Teresa Suárez ha acusado al Partido Popular de asumir el discurso de la prioridad nacional.
4: Allí van a ver aquest titular de la cadena SER que deia que Vox exige al PP dejar fuera de la atención temprana a los menores sin residencia legal. És absolutament repugnant. Aquests són els seus socis. Però, tanmateix, vostès han convertit aquesta legislatura en una cacera en el més feble. Primer liquiden les ajudes en els joves extutelats. Redueixen i persegueixen ajudes a les ONGs humanitàries. I ara també, per la porta de darrere, el que faran es robar la renda social garantida.
2: Y todo esto en un día en el que el tema de la jornada ha sido la imputación de Zapatero. Ese tema se ha colado hoy también en el Parlament. Marga Proens es presidenta del Govern.
5: El primer president de la democràcia imputat per tràfic d'influències, per blanqueig de capital a gran escala i per pertenència, escolti bé, a organització criminal. Per això no va de Zapatero. El rescat de Plus Ultra el va aprovar el Consell de Ministres. Tens el temps, senyor Negreruela. Cauran tots,
6: gràcies,
5: un per un.
6: Prens.
5: I pagaran pel mal que estan fent a Espanya i en els espanyols.
2: Pues un tema que, lógicamente, hoy ha llegado también al Parlament. És martes 19 de mayo. Hay más asuntos del día. La oposición acusa al Govern de convertir el programa Yoguesagú en una herramienta para financiar y beneficiar a fondos de inversión y grandes tenedores de vivienda. La izquierda le ha recordado al Ejecutivo que la medida nació para conseguir pisos vacíos de pequeños propietarios. Diego Negreruela, PSOE.
7: Los grandes fondos son de aquí. A los que usted va a financiar son de aquí. A los que va a financiar para que compren, echen a los que están viviendo, sigan comprando y sigan haciendo. Esto es lo que va a financiar en los barrios de nuestras islas, señora Proens. Es su política. Financiar a los grandes fondos de inversión. Financiar a los que tienen alquiler turístico. Esa es su gran política. Eso es lo que usted dice, que no es decirlo, es hacerlo.
2: Más cosas. La Gerencia del Área de Salud de Las Pitiusas ha establecido varias medidas para reforzar la seguridad del Hospital Cambises tras el grave incidente ocurrido hace algunos días cuando, recordemos, un hombre forzó dos puertas de entrada y agredió sexualmente a una mujer que estaba ingresada. Radio Ibiza, cuéntanos, Joan Tur.
8: Una de las medidas que ya se empiezan a aplicar es el de establecer un nuevo sistema de acceso mediante tarjeta en varias de las entradas que tiene el hospital que no son públicas. Además, se adelanta a las 10 de la noche el cierre a los accesos por la puerta principal. Hasta ahora se permitía la entrada de los usuarios hasta las 11 de la noche. Además, en este mes de mayo se va a reforzar la vigilancia privada por las noches. La medida se ponía en marcha normalmente en julio, pero se avanza a mayo y se pasará de 2 a 3 vigilantes en horario nocturno. Desde la Gerencia del Área de Salud de Las Pitiusas destacan que se evalúa la opción de ampliar durante todo el año el personal de seguridad privada. Finalmente, se ha puesto en marcha una campaña de comunicación interna dirigida a todo el personal para recordar el uso de la tarjeta de identificación y para que informen de la presencia de personas ajenas al centro hospitalario o en situaciones consideradas como sospechosas.
2: Gracias, Joan. El Comité de Empresa del Servicio de Asistencia a Personas con Movilidad Reducida del Aeropuerto de Palma ha convocado huelga a partir del próximo 25 de mayo. Se trata de paros parciales en algunas franjas horarias todos los días de la semana. Los trabajadores denuncian una situación de incumplimientos, de improvisación por parte de Adelte Transporte y Servicios, que es la empresa adjudicataria. El presidente del Comité de Empresa es Jairo Aranda.
6: Solo en abril se han hecho 1.800 horas, una barbaridad, con este sistema de cada día pendiente del teléfono. La gente que sabe cuándo empieza, pero como hay trabajo, oye, te quieres quedar 2 horas más, te quieres quedar 3, no sabe cuándo acaba.
2: Una cosa más, unos 450 efectivos van a formar el contingente de seguridad de las fiestas de San Juan en Ciutadella, en Menorca, durante la tarde del 24 de junio, durante los Jocs d'Esplà. La cifra es superior a la de hace años, que estaba entre los 370 y 400 efectivos. La inversión de emergencias para reforzar la prevención y la seguridad asciende a los 95.000 euros.
9: Firme. Te ofrece la información del deporte.
2: El deporte, Pedro Morlá, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes. Samu Costa, jugador del Mallorca, cumplirá su sueño de estar en el próximo Mundial de Fútbol representando a la selección portuguesa.
11: Mas o foco é os jogadores que entram. Já falei a situação do Samu Costa, um jogador que em março mostrou a sua energia, garra, o aspecto táctico, um médio mais defensivo, que acho que é muito importante para este torneio, a sua frescura.
10: Así explicava el seleccionador Roberto Martínez los motivos de la convocatoria de el futbolista. Y en baloncesto, Juana Camilion, capitana de Estudiantes y jugadora con más partidos del club en Liga Femenina Endesa, ejecutó su cláusula de salida y no continuará en el equipo a partir de la próxima temporada.
2: Gracias, Pedro.
9: En Tirme prolongamos la vida útil de muchos productos y materiales. Gestionamos vidrio, papel, cartón, envases y también tratamos la fracción orgánica y vegetal para transformarla en compost para la agricultura. Así evitamos el consumo de nuevas materias primas, fomentamos la sostenibilidad y la economía circular. Tirme, comprometidos con las Islas Baleares. Tirme.com.
2: Enseguida, diálogo de sabios.
12: El Larguero, con Manu Carreño, tu elección número uno en deporte. Cadena SER.
13: Diálogo de sabios. Climbing up on Salisbury Hill,
2: I could see the city light. Diálogo de sabios hoy con Cels García. ¿Qué tal, Cels? ¿Cómo va?
14: Hola, ¿cómo estás, Chus?
2: Tony María Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Tony. Buenas tardes. Bueno, es la noticia, sin duda, de la jornada. Lo va a ser en las próximas semanas. Veremos las consecuencias, también el recorrido que va a tener, pero el juez sitúa a Zapatero como presunto líder de una estructura estable, jerarquizada, de tráfico de influencias. Señala que impartió instrucciones para crear una sociedad en Dubái que debía canalizar el 1% del rescate de Plus Ultra. El 2 de junio, recordemos, va a tener que declarar. Bueno, ¿os ha sorprendido la noticia?
14: Ahora, yo no, porque el señor Feijóo ho ha dit durant la campanya andalusa, ¿no?, que de fet passaria algo amb Zapatero, ¿no? Per tant, d'alguna manera ja s'havia anunciat. I allò que diu en castellà, quan el río suena agua lleva, ¿no? Sí. I de fet, algunes coses... A mi em sorprèn dues coses. La primera és que sigui el primer expresident del govern espanyol imputat, quan han tingut a M. Rajoy, a José María Aznar o a Felipe González, sí, en casos bastant greus i importants, ¿no? Això sorprèn bastant. La segona, que ja ha estat condemnat. Això és un problema de la judicialització de la política que estem patint en aquest país, és a dir, ja està condemnat i d'aquí tirarem uns quantes setmanes amb això, per tant, ja l'hem condemnat. I de tercera mà, té mala pinta per moltes coses que semblen ser que hi ha de dades, no? Però sobretot a mi que em sorprèn molt és que tu facis ajudes una consultora i facis un informe oral i cobris una pasta. Sincerament, realment, sense tenir documents, a mi em sorprèn moltíssim això, no? És una cosa que la veritat és que no sé com pots arribar a aquestes coses. Jo veurem, s'haurà de defensar la via penal i això moltes vegades acaba d'una altra manera. Pensem en coses en Podemos que va passar en el seu moment. Però bueno, veurem, hem de seguir els aconteixements.
2: Claro, el Partido Popular ha remetido duramente ya contra el gobierno. Vox pide a Feijóo una moción de censura. Tony, bueno, ¿qué va a ocurrir en estas próximas horas, en estos próximos días?
15: A mí esa noticia me parece sorprendentemente terrible. Terrible y inesperada. Aquí tú dices que Feijóo ya va a anunciar cualquier cosa. Tal vez no, por un otro costado.
14: No lo sé, no lo sé.
15: Però bé, probablement, perquè també probablement el senyor Sánchez més que ho sabia que anava a passar això i malgrat tot no va gosar llevar en Zapatero durant tota la campanya electoral, no?
14: Perquè tenia recordat el que havia anat bé en les generals espanyoles, que havia ajudat molt a Zapatero, doncs van dir una eina per intentar pujar. No
15: poden tocar. Sí. Per l'altre costat, a mi me posa que aquest és un impacte que ha provocat la notícia en vent polític i ciutadans també, socials sí. I ciutadans, fortíssima, no? Bueno, ho estan veient tot i ho estan palpant en les mans. Pel PSOE, com d'esperar, ha cridat a tancar files. Sí. No pot ser d'altra manera. De totes formes, avui hi ha hagut una declaració d'un dels ministres que ha confiat també en la justícia, etc. No? El Partit Popular, que espera també, ja ha demanat eleccions, una vegada més, eleccions avançades. No? El Vox demana una moció de censura prèvia a treure-lo, en Sánchez, de mala manera, del govern. No? En definitiva, aquí s'ha armat una molt grossa. No? Entre altres coses, perquè tot és el que estan sortint de sumari que el jutge, i m'ha pres molt bé, ha decretat ja fora de secret, sí. O sigui, són aclaparadores les notícies que surten, les notícies no, les dades que s'estan oferint, no? Des de que no només se va limitar, o s'ha limitat, en teoria, en el cas de la Plus Ultra, de la companyia aèria Plus Ultra, sinó que hi ha tot un entramat, segons el jutge, segons el ministrat d'Esposa i segons les investigacions fetes per l'UDEF, que no és qualsevol l'UDEF, vull dir, és tot una policia científica i judicial, i per tant hi ha tot un entramat a darrere que fa sospitar, efectivament sospitar.
14: Sí, i sobretot recorda que són 53 milions d'euros que va posar el govern espanyol. Però a la pregunta que feia Xus sobre l'impacte, jo no crec que tingui un impacte sobre el govern actual, perquè aquí hauria de venir Junts, hauria de venir Puigdemont i hauria de votar a favor de la moció de censura, per tant, ho veig difícil. Home, realment l'impacte sobre el PSOE és brutal i terrible, perquè a més estem en tots els casos de corrupció sí. I tot el que té ara mateix.
2: Claro, venimos ya un poco
14: venim d'una cosa
2: eh?
14: Que ja, sí. Això, sobretot la ciutadania, l'impacta moltíssim i tindrà un fort peatge. Per tant, no crec que n'hi hagi eleccions a curt termini, perquè no li convé, evidentment, i no veig de fet que sigui prosperar una moció de censura tan fàcilment.
15: No, és bo, això, i a més no acaba de convenir a l'esquerra, no convé en absolut, perquè això suposaria unes eleccions que la dreta, en teoria, avançaria molt més del que hagués avançat sabent, sense saber el que hagués avançat, sabent el que ha passat en dos dies de diferència, no? Vull dir, per tant, es va per això. Per un altre costat, és molt difícil que aquest final de legislatura de tot un any pugui continuar sense haver contínuament problemes. Contínuament de tot tipus.
14: Serà complicat,
15: això sortirà,
14: sí.
15: sortirà més dades i tot, més explícites. A més, hi ha una intervenció, ha d'intervenir el senyor Zapatero davant del magistrat, els pròxims dia 2, ja.
14: Sí, però
15: se podrà defensar,
14: però plou sobrebanyat, perquè de fet és que portem una legislatura bastant molt dura en aquests termes, és cada dia notícies i acusacions i de fet d'alguna manera jo crec que això poden aguantar-ho, no se sap si realment arribarà un moment que plegam i convocant eleccions. No sé, és difícil,
15: no,
14: perquè tindràs
15: no, sí, molta
14: pressió. Però
15: és el pitjor moment de convocar eleccions. És el pitjor moment de tot. Però, vull dir, la s'ajuga totalment, ell tot solet. Vull dir, perquè la resta el podrien seguir recolzant, però ell tot solet, no sé si arribaria on ha d'arribar, no? Per tant, és molt difícil. Ara, que aquí hi ha una espasa de Damocles, que se diu, a damunt, el govern actual, que contínuament, i l'està alimentant les dades que n'hi han sortint. Tot el que s'anà dient, mostrant, i tal vegada el senyor Zapatero, com el Jogi, se defensarà amb ungles i de la forma que sigui. Però se defensarà.
2: Sí, hoy hemos visto un vídeo, salía bastante tranquilo.
15: Exacte. No, jo el veia un poc complicat, però
2: bueno.
15: El meu fet de parlar d'això a tothom l'ha de posar un poc nerviós, no? Per molt que no tinguis res.
2: Ha habido eleccions en Andalucía, el PP se enroca en governar en solitario, aunque eso sí no aclara si cederà ante la prioridad nacional de Vox. Recordemos, solo dos diputados separan a Juan Manuel Moreno de la mayoría absoluta tras las elecciones de este domingo. Rápidamente, señores, què va passar en Andalucía?
14: Que es posaran d'acord. És una cosa tan fàcil, perquè la prioritat nacional al final és el mateix programa que tenen tots dos, és a dir, el Banco d'Andalucía. Per tant, la seva política és molt semblant. Ara s'enrocaran un poc, faran no sé què, però jo crec que no hi ha cap tipus de problema. És un poc com el que està passant aquí en la comunitat autònoma, que dius no, sí, però
2: sí,
14: al final...
2: Sí, ara hablaremos en la última. Sí.
15: Jo crec que hi haurà en tot cas, un problema de temps. Tardaran. Com estan tardant ara, també, que se li diu, no? Que no s'ha arribat a posar d'acord encara, però diuen que sí, que progressen. Jo crec que serà això, però al llarg estic d'acord amb tu, en què aquesta prioritat s'aplicarà en el sentit que s'acceptarà i després se farà el que se pugui, però no el que va de 70
14: vots. Estiren la corda, estiren la corda molt, estan però estirant. Al final este, ja sí, arriben sí, a acords, no, no hi ha més dubtes.
15: De totes sí. formes, aquí també l'interessant ha estat l'increment brutal que ha tingut adelant.
14: Sí, jo volia comentar, no teníem molt de temps, però aquest regionalisme que ha tornat a Andalusia i que de fet de 2-8 és molt i que ha guanyat a les esquerres nacionals, per entendre'ns, de fet dona a conèixer que hi ha un tipus d'electorat que està allà, que respon fàcilment a aquesta proximitat, a aquest parlar dels problemes diaris, no? I que realment han fet una campanya
15: joves
14: i també, bueno, jo crec que també hi ha molta gent del PSOE que els ha votat, perquè al final jo crec que la pujada, no solament dels joves, jo crec que hi ha un sector de població que necessita algo nou, algo diferent, algo que no sigui clàssic de sempre, no? I m'ha sorprès gratament i, bueno, ahí estan. I ells, de fet, si hi ha unes eleccions estatals, es presentaran una altra vegada sols, sense aquest acord de l'esquerra total espanyola, no?
2: Hablábamos antes de esa relación entre Partido Popular y Vox. Aquí en Baleares el gobierno asegura que en ningún momento ha pretendido regular el derecho de acceso a la atención temprana de las familias que están en situación irregular en Baleares. Es un tema que les contamos aquí en la SER este domingo. El tema ha llegado hoy al Parlamento. Allí el PP ha confirmado que da marcha atrás y retira el apoyo a una propuesta de Vox. Bueno, parece que sí, luego que no.
14: Jo crec que aquí algun assessor jurídic les ha dit, senyors, està en la llei, no podeu fer dir que no. Per tant, al final jo crec que algú les ha assessorat i ha dit, no és que heu de fer marxa enrere perquè està la llei i no el podeu canviar.
15: Clar. I m'he dit lo sorprendente que Vox diu que ha estat una mentida, que no és exactament això el que ells proposaven.

0: Aquest amenaço en la convocar eleccions, no? I després tornen a pactar, negocien. És un... no sabem molt clar, però que al final és, vol dir que estan en el poder i volen governar.
1: Sí, volem estar aquí presents i molt alerta en què no ens enfredem de veritat i els enviem a fer trons. No?
0: Exactament,
1: i el president necessita, vulguis o no, necessita que va a aquesta legislatura governant i s'entén a ser presidenta.
2: Nos quedan nada, 40 segunditos. Vamos a acabar con la música que ha escogido Toni María Tomás para cerrar el programa de esta tarde. Ah, que sí. Has escogido, Toni.
1: Adiós, te pido.